0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 4.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: Push me, and then just touch me.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: brutal. Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sou s'ha d'anar al rec.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm.

0: 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar ahir mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Penúltim programa, penúltim alliberament de l'Obert per Vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant, justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy. Així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020. Una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant, una escola bé, que abarcava molt, molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes s'hi feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això que és ben rica i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte. No tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Ah, però bé, la pregunta queda molt oberta i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí, ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre.

0: i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. T'ho imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, sí, ho recordeu tots i totes. També. Sí, sí, sí, sí. Molt malestar, i protestes entre els docents, sobretot. I que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist. Saps per què, no? Ja no tindrem obert per vacances.
1: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
0: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé
1: que ens esperin.
0: Sí, sí, sí. I vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
1: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic, i estrany. Començar dimarts, no ho sé.
0: Aquelles... Docents, sí. Us volem escoltar. Eh?
1: Sobretot, perquè ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1, que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
0: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
1: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar, comença a anar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fan una mica de presentació...
0: Sí, van, encara que vagis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, dels nens i nenes.
1: Sí, bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, eh? Fins al 25, fins al 25, les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
0: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
1: De veritat t'ho dic. No, home, què vols que et digui? Els pares estem una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria.
0: Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé, i viceversa, està mal muntat tot plegat.
1: Doncs mira, ja us hem llançat idees. Vosaltres, a partir d'aquí, agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
0: Sí, jo no torno a escola en ma vida. O sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a escola. I un raba, i un bé negre. No, jo no torno amb lo bé que s'està de gran, amb autonomia. No.
1: Amb lo bé que s'està de gran.
0: Sí. Jo valoro massa la llibertat, eh? I l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
1: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, eh? A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
0: I tant que sí, vinga, fins ara.
1: Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus, de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el polo dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins a les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: El que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que per sort van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està amb Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Ingrid Rodríguez, portaveu de l'Organització Juvenil Socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies. No marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, Núria. Fins després.
0: Fins després. Propera parada la fem a Girona, amb Girona FM i el Pau Villafany. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de Cigonya Blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de Cigonya Blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujador és editora d'Edicions Sidilla.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera, la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruc Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidilla.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Villafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la barema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 celles de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costers del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona a excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri, entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giner, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giner. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que hi havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir i els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs veurem l'en seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu per fer ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo un munt d'acompany més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del... Depèn
2: sí,
0: de la depèn zona.
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que per exemple ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge, però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia doncs un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compravendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge en menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans. No? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no?, més encara les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no?, fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i a l'habitatge en propietat.
2: I doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ficada en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, dels anys 60 fins al 2011, es van construir doncs més de 6 milions d'habitatge amb un tipus de d'ajut públic, no? I per tant, va ser una política distributista de la propietat, on les famílies amb menys recursos van poder, no?, accedir a habitatge en propietat. Clar, ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge, i que qualsevol família, atenent la seva posició doncs social, econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social i l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla acordat amb el venedor, doncs va, amb el teu propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a un habitatge en propietat, no? El que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que clar, ara avui dia diuen és que estan comprant les fonts d'inversió, clar, perquè no deixes a les famílies com abans sí que podien accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no? La propietat compartida temporal per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no? Forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjar com és el mercat de lloguer, no? Que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2016 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
1: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no poses aquests mecanismes, no? Aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge i propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc i també tenim unes polítiques, no, que s'han engegat, no, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya doncs hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys. No? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no? En 2024, doncs, dintre d'aquest 40%, doncs un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura. No? Clar, per tant, tenim doncs aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer. No? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en compte de l'evidència empírica i científica. No? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord. No? Per què? Perquè allà on s'ha implementat doncs, sí que controles, això podríem parlar, els preus, no? I poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no? Que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 aquests efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no? per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
1: D'una banda, això és clau, és a dir, l'administració s'ha d'involucrar, ha de intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual doncs no ajuda, eh? És a dir, quan tens un context, no, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no? Comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no, el que es domina les compres especulatives d'habitatge, totes aquestes, aquesta moratòria de desnonaments, no, que ha estat en vigor durant diversos anys, no, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica i, per tant, els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties als propietaris i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no? Que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no? I, per tant, precisament nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no? I, per tant, té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha d'intentar aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no? Tant d'una banda propietaris propietaris com d'una altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
1: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot, els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir uns contactes que donin més estabilitat, no, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no? Sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no? Els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no? Entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les prioritats econòmiques, laborals i socials, i que, bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via la que és l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden, doncs, contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Sap greu deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafany, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular, i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se, i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el Cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o, per exemple, el Misteri d'Elx, que es fa a la ciutat d'Elx, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li, o una cort reial, on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. Hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint-se pels mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre, el carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quins surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans n'hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això té un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit, perquè és un tema, doncs, que vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes, i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc, doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
6: Santa Tecla, enrotlla, tia!
7: Oh, patrona, tingueu pietat!
8: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folklòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer, i per això és una cosa que no mor, perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus, i per tant tenen sentit. I com que té sentit, les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix, i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació, es converteix en cultura popular.
9: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els en porten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friqui, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friqui, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i a adults, ens agraden tant els manga i els anime.
10: Freaky Time d'estiu.
0: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
11: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies al Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga a Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
0: Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit què fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No. Hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant, la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
11: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories, de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, en l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic.
0: Tira amb arc,
11: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats.
0: I també fins i tot amb mangas històric. Però jo penso que part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ara em diràs, aquí l'expert sóc jo amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
11: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic, a part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
0: Que passa sempre, no? Quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
11: Sí,
0: depèn.
11: A part d'algunes edicions especials o més gran, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen siguent més assequibles que no pas a còmic americà o còmic europeu. A part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
0: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
11: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
12: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt i això sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades, per separat, amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat tallant la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ficat les...
1: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubió, per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
2: Bon dia de nou.
1: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
2: Doncs mira, tenim una mica de tot.
1: Sí.
2: I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
1: Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
2: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta, són els principals afectats, clar, no ens enganyem. Clar. És el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que... I més amb un any en aquestes edats, no? I quan tant. Són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
3: Ai. Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs i ens fiquen exàmens. Adéu.
2: L'examen de la vida.
1: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola no. De l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs.
2: No, poseu-hi Santa Tecla. Eh? M'ha encantat això, eh?
1: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i ja et fan un examen. No.
2: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda, per... No, ara mateix...
1: Ara
2: no,
1: disfruta. L'Ona feia veu de molt joveneta, eh?
2: Molt joveneta.
1: Sí.
2: Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
1: molt
2: així.
1: Molt bé.
2: Sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
1: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
2: Sí, sí.
1: A veure.
4: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola a Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
1: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
2: No té exàmens.
1: És un xollo, això.
2: Això t'anava a dir, sí, absolutament, eh? No té exàmens, té moltes
1: clar.
2: Ganes de tornar-hi.
1: Sí. Ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
2: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
1: Sí, és veritat. Bueno, mira, ja ens ho imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que és tort que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
2: Això és un goig. I sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família. De fet, en veuen més hores del professorat i o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en què aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
1: Clar, estar als mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
2: Sí.
1: Al final els nens són el seu mal menor, moltes
2: exacte,
1: vegades.
2: Sí. Laura, aquesta confiança, és a dir, que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
1: tenen poca confiança.
2: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a vegades hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a fi.
1: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios, i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
2: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs déu-n'hi-do. I mira, acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació, per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, eh? Aquí anem amunt.
1: I diu... No sé on està Barruera.
2: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
1: Sí.
2: I és una entrada d'Aigües Tortes, podríem dir, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estanys de Sant Maurici.
1: Sí, que és amunt.
2: Preciós, sí.
1: Sí, xulo? Vale.
2: Oh, una meravella. I diu: no deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
1: Clar, la rutina, aquí està, sí. Després ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
2: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no? Que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, evidentment, estimen amb bogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut de tot.
1: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no? Quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada

0: vall dels ossos. Per tant,
1: i tant.
0: Hi deu haver ossos.
1: Sí, sí, sí, al Pirineu, de fet. Sí, sí, sí, jo de fet tinc molts amics per aquesta zona.
0: També,
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara que començarà a Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 252, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
2: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
3: Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
4: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després doncs, bueno, doncs hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa doncs, sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
5: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga, hem patit una calor infernal.
6: L'estiu ha anat molt bé, és la temporada que més temps passem en família, així que genial, i hem fet alguna sortieta, i després doncs temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja, i la veritat

0: d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, ja faig batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar. Per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: Tornar a la rutina, als teus hàbits, ja que torni a fer una miqueta de fresca, doncs també s'agraeix i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci a l'escola per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a suaire i van fent, tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i per tant no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, doncs és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar, doncs això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
2: Jo el que trobo a faltar de la rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina, compartir cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
5: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera.

0: d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
1: He trobat a faltar anar a hockey.

0: Doncs sí, aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
1: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
0: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
1: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot és el que és el calendari, les matèries, les aules... Bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i ja està, anar fent.
0: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
1: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquesta és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs clar, jo suposo que els sindicats, doncs, perquè se facin ressò de les coses, doncs patapam el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
0: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
1: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
2: Que xulo! Doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys. I en fi, que us el volíem... I avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra, més o menys. Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bon dia, bé. Escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
3: Demà visitarem una escola.
2: Sí?
3: Tens tota la raó. Sí,
2: mola,
3: volem saber
2: mola.
3: Com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
2: Sí.
3: De si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
2: Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula, però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
3: Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
3: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
4: Arribar a Egueiro no és senzill. No és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma, i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar, no?
3: Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
4: El que es troba és projecte, és a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar, potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment, no? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
3: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta extractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
4: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat. Vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
3: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país. I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Egueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en antena, tot just, eh?
4: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Gairo no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Gairo tenen problemes addictius, eh? És el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nens que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, mm-hmm. en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per no, manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, ni, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
3: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat sí. Especialment l'atenció, que és que aquí a Gairo restauren cotxes clàssics. Sí. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
4: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen, molts no tenen papers, també dic, com els molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina amb constància, amb dedicació, amb il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure, igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
3: És una molt bona metàfora, aquesta.
4: Sí, sí, però és una realitat.
3: Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata, era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
4: Sí, jo no sóc un expert, l'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tarraco, amb matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona. No? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
3: Gairo fa una feina que sovint queda una mica amagada. Quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin?
4: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca, No sé, Gairo és una engruna, el que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè hi visc de fa molts anys, que totes les entitats tenim el nostre ADN, que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor? Jo penso que seria si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats, seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
3: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
4: Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependències fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res que veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré, o a casa meva això no passarà, és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa, i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
3: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Gairo va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pel seu els mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Gairo, senyor Vilanova.
4: Bé, em fa una mica vergonya de sentir jo, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que, bueno, quan arriben, benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem. Al contrari, és una exigència de més feina encara.
3: Jaume Vilanova, un plaer.
4: Igualment, i gràcies per haver vingut.
3: Ja ho veus, eh? Sí, sí. Núria, aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonic, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
2: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Gairo, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
4: No.
2: Significa jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto, i m'encanta la paraula, i veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, sí, no, sí, que esteu establerts a Catalunya, vull dir que té
4: correcte
2: aquesta trajectòria, així, que deia. Jo em desperto.
4: Molt bé.
2: Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
3: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure, fins demà.
2: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni, amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer aparada i marxar cap a Rubí, i descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. Una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així, o pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona, vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. La Mariona és una caixa de sorpreses. Tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
5: pole
2: de
5: barra... Dance, sí, pole sí,
2: dance,
5: sí.
2: És, el ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com per exemple les disciplines de circ, l'aro aeri o també el pal xinès, que és un pal però que està enroscat amb tela,
2: sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
2: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
2: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Mm-hmm. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
2: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat, és una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
2: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística, bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
2: Som-hi, doncs.
6: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.

0: muchas horas de jornada, muchas personas participando. Queríamos hacer un show más compacto, que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista. Y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
1: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole heels o pole exòtic o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
2: El pole art és una de les variants que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
1: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Prólogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
0: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad. O sea, como que las personas que crean ya sea una secuencia en la barra o una coreografía es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
1: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
0: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe, que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
1: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
3: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força a aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
1: L'espectacle Pole Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer d'amor.
4: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament, en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no, i també com tenir cura de la seva higiene.
5: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen, i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
9: Mar Sánchez, esteticista canina.
8: Les ungles... Aquí tenim un problema, i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla a una mida diferent, vale? N'hi ha que la tenen més llarga, n'hi ha que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben esmolades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen el terra, i llavors doncs, no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs, heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
10: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
9: Nacho Mediavilla, veterinari.
10: Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva, i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, pels gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, i en gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
5: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
6: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
9: Quico Baltrons, instructor caní.
6: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
10: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo, hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher. Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
6: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten, perquè regulen la temperatura. Així que a la caseta quan plou, quan ells volen, evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
10: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
6: I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui vàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-los vestits, jo almenys, no sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
11: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
4: Com estàs?
12: Molt bé.
4: Sí? Preparada per l'agenda?
12: Sí.
4: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta. A la placeta de les iaies, iaies, iaies. Entren forts, entren forts.
12: Fortíssim, fortíssim.
4: A Tortosa, això, aquest territori conegut.
12: És conegudíssim. Doncs Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta i entra de la seva última joguira, ja que ja pleguen. I bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis, i l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González, i el regidor de festes ens explica doncs una miqueta aquest concert.
13: Enguany fan la última gira perquè aquest grup s'ha dissolt, i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Music.
12: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
4: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
12: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà a 2:47 de la tarda hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la litúrgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicada a tot el conjunt.
4: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
14: Comèdia, com a Hamlet.
15: És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure tota la família, dos personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
12: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs és una relació de venjança, humor negre i una miqueta doncs,
4: molt bé.
12: Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45 en el Teatre Municipal de Girona.
4: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
12: Ploraré.
4: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
12: Fins demà. Una abraçada.
4: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí, sí, 5:30, vinga va, ni per tu ni per mi, 5:30, per arribar a les 11 del matí el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, hola de nou.
16: Hola de nou i per últim cop avui.
4: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
16: Doncs mira, sí, tenim una impressió i no és un àudio, és un comentari i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva, i ens diu el següent, diu, l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola, és un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills, així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
4: I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no? En plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
16: I tant.
4: I ara sap greu deixar-lo doncs, en altres mans. També t'ho dic que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
16: Sí,
4: Que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
16: Home, i tant. Entenc que al principi, home, sí, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no? De vida, o d'alguna manera com a parelles, o també per famílies unifamiliars, doncs clar, vulguis o no, et requereix molt a l'inici i després doncs, ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
4: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim molt, sí, per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
16: I tant que sí.
4: Molt bé. Tema per demà, Enric.
16: Tema per demà, depressió post-vacances.
4: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
16: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Vinga, fem-ho així. Doncs
16: ja
4: vinga,
16: veuràs.
4: Avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar-ho,
16: sí,
4: de moment. Gràcies.
16: Salut, fins demà.
4: Ara sí, 3:30 i seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: Hasta. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12 Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
2: Bon dia, la reunió està amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mumbrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda, també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
0: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
4: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes des de dilluns. I és que sempre rebem moltíssimes respostes al reel que vam penjar.
5: Així que seguiu comentant i benvingudes totes al 644è Infopodcast Cardedeu.
4: Susanna, la setmana que ve tot canviarà, però de moment encara pots fer l'entreta tal i com la tenim ara mateix. Exacte. Sembla que bé, la tindrem, però diferent.
5: Sí, no serà tal i com sempre, perquè quan la faig jo la faig d'una altra manera, però ens conformarem, perquè així no l'he de fer. Va, comencem amb el Dia Internacional. Demà no hem trobat que sigui cap dia mundial, així que com cada 3 de setembre ens el dediquem a nosaltres. Més que l'Infopodcast. Va, avui també és Sant Sàndal.
4: Una persona molt calmada i molt relaxada.
5: Tal dia com avui, però de 1998, sortia a Barcelona el darrer número de la revista infantil TVO.
4: Oh, era xulo, eh?
5: Jo no la recordo. Va, i acabem dient que l'agost els madura i el setembre els captura.
4: I comencem explicant que l'Ajuntament ha informat que les actuacions del Gym 10 van finalitzar ahir segons el calendari establert. Per tant, van permetre obrir la nova temporada esportiva amb uns espais més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats, segons han explicat, de les persones usuàries. No obstant, per les xarxes, molts usuaris, i tot i admetre les millores de l'espai, això sí, han posat de manifest que les màquines segueixen completament obsoletes i que no seran canviat.
5: Vaja, vaja. No plou sempre al gust de tothom. Va, i també us informem que s'ha reprès el servei del bus urbà, el BUC, bus urbà de Cardedeu. S'activa la zona vermella, malauradament, i l'aparcament d'enllaç de l'estació per facilitar la mobilitat a les persones usuàries del tren.
4: I de cara al temps, avui tenim un augment de temperatures d'un parell de graus, i és que estarem per sobre dels 30 des de mig matí aproximadament fins a mitja tarda, arribant a màximes de 31. Demà, encara una mica més.
5: Va de pujar d'això, Enric. El cap de setmana espero que baixi una mica.
4: No, no, puja fins diumenge, pel que sembla.
5: Va, doncs anem amb l'Horta, que encara agrairà una miqueta de caloreta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: arrencar tomàquet. Que no vol caloreta a l'Horta, està fins als pebrots. Mai millor dit de la caloreta a l'Horta.
5: Home, però nosaltres per als nostres tomàquets... S'està
4: arrufat ara, sentint-te.
5: Per als nostres tomàquets ens anirà bé, perquè els van plantar molt tard.
4: No, no vol caloreta, vol el llum, que és diferent. Si ha d'arrencar tomaqueres, que jo no ho faria, per plantar ja la temporada de tardor-hivern, no tireu pas cap tomàquet verd a mig sortir. Porteu-los a la cuina mai a la nevera, igual que la xocolata, tampoc mai a la nevera. En uns dies estaran perfectes i vermellíssims per menjar. I el formatge tampoc mai a la nevera.
5: A veure.
4: I els ous tampoc, collons.
5: Deixem-ho aquí. A Farmàcies de Guàrdia, Palau, Gatell i Estalvi.
4: I arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui us expliquem que com a idees i seccions ens heu proposat en el Reel preguntes als polítics, treure porta a porta i farmàcies de com a secció, propostes d'àpats, parlar de la serreta, més efemèrides, parlarem molt de la serreta, no patiu, més efemèrides, entrevistes entre mainada i gent gran. Va, entreu al Reel, que hem penjat al perfil de Ràdio Televisió de Cardedeu i també els nostres personals, i digueu la vostra. La setmana que ve refarem l'Infopodcast i us farem cas amb tot el que ens sembli bé del que ens proposeu, que és gairebé tot.
5: Exacte, i després farem el que nosaltres ens surti de la pebrotera.
4: El putorro, també ens agrada molt, que hi ha molta gent que ens proposa seccions que ja estem fent, per tant, són nous oients que encara no ens han escoltat.
5: Molt bé, així ens agrada, nous oients. Què més? Us penjarem una història avui amb el Reel, val? Perquè així pugueu anar directament al Reel i deixar el vostre comentari de la vostra secció que voleu que fem o de la que voleu que traiem.
4: Meravellós, portem 8 minuts segurament.
5: Vinga, va, feina feta, país arreglat i Cardedeu, despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
5: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consell de i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. 1, 2, 3, 4...

0: Martina, porta-lo, crele.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: When I met you in the summer.
3: Ràdio Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Segueixen les reunions al Departament d'Educació entre la consellera Esther Niubó i els sindicats USTEC i CGT convocants de la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre. Les trobades es fan per separat amb la intenció d'apropar posicions al voltant de les reivindicacions dels docents sobre la millora del sistema educatiu. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat que el govern no disposava de cap informe que preveiés l'escala massiva de l'entrada massiva, volíem dir, de migrants a Ceuta. Ha assegurat que amb la col·laboració del Marroc es van poder retornar 50.000 de les 70.000 persones que van entrar a la ciutat en menys de 24 hores. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha afirmat que el govern continua investigant què va passar. També ha explicat que l'entrada es va disparar el 30 de juliol després que les xarxes socials s'omplissin de missatges animant a creuar la frontera. El president haurà de respondre ara també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi. I pel que fa a la mobilitat, encara ara dos carrils estan tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats i que ja ha quedat extingit. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B20, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. A banda, un altre incendi de vehicle, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos acusats han estat detinguts, han quedat en règim d'internament, tancat per ordre judicial, i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. Els agents els han localitzat a l'estació del Nord i han comprovat que tenien una ordre judicial de detenció per un delicte d'homicidi. Els Mossos busquen des de fa dies possibles restes del nadó d'un any i mig en un immoble que va estar ser presentat després de trobar-hi una trentena de gossos, alguns morts i la resta en males condicions. I a Tarragona, la Policia Nacional ha detingut un home buscat a Colòmbia per la seva presumpta implicació en l'assassinat de 7 persones. El president colombià ha anunciat la detenció del conegut Compirre, que serà extradit a Colòmbia. Segons el president, l'home tindria 22 anys de trajectòria criminal i seria el segon cap del grup La Mesa. Les autoritats colombianes l'assenyalen com a presumpte autor intel·lectual de la massacre de 7 treballadors d'una finca a Río Negro, Antioquia, al juny del 2024.
3: Notícies en xarxa.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb una aturada de mestres el dia 8. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants USTEC i CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a cinc dies de l'inici de curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera demana més temps per negociar. Les escoltem totes dues.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
1: Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional, ha dit, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així, diu el seu govern, actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Això entre acusacions velades de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sobre aquest tema, encara, la Comissió Europea afirma que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió Europea quan sigui necessari. La portaveu de l'executiu, Paula Pino, ho ha dit després, precisament, que Pedro Sánchez hagi avançat durant la seva compareixença al Congrés, que sol·licitarà a Brussel·les la presència permanent de l'Agència de Gestió de Fronteres Europees a la Ciutat Autònoma. El conductor del camió accidentat aquest dijous al matí a la ronda litoral a l'altura Sants-Montjuïc ha mort. Segons ha informat l'Ajuntament, la víctima tenia 58 anys i ha mort a l'acte en l'accident, per causes que encara s'investiguen. I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut Badalona i Quitzenàs Manresa disputaran el primer partit a 2:15 de vuit del vespre.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme, espanyol o internacional, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
3: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente... Pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
2: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
2: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia. En 128 persones a bord, Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat a l'alcalde municipi Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals d'un any i mig d'edat és el que es troba desaparegut. Segons Jimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que hi van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
5: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30 i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: I te la veurà on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ah, i la trobava a faltar.
7: Sí, sí. Era,
6: no?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi.
6: Uh-huh.
7: Aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, sí, sí, del 2005.
7: I, sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17. Més.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary.
9: Hola.
6: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Gràcies.
6: Què tal?
9: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
9: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
9: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'emprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social, bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros, és una mica difícil, la veritat. I tenen a més retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit, i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Fantàstic.
9: Sí. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs, se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
9: No, al contrari.
6: No té per què?
9: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
9: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
9: O fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen d'aquí a 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
9: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
9: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tot l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
6: pues sí,
9: ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí, tot, no, així.
9: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Val. El meu home, que havia negat que jo estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà ja es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, sí, el que significava i el que...
9: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim de dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà, i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic... Bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats de l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada, està embarassada.
6: Oh.
9: Aprofitava aquest dinar familiar.
7: Va ser
9: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal...
9: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
9: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam

0: L'Associació Catalana de l'ICS Fràgil acudia a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudia a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre ICS Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'ICS Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom, que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
1: És que i també etiquetar-s'hi sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
2: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
2: Ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu...
2: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
2: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
1: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
2: sense perdre'ls de vista.
1: Bueno, jo també passaré això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
2: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
0: jo també.
2: Ho visc així. Sí, sí.
1: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
2: O sigui, això també algú... ho has sentit?
1: Sí.
2: No, és que al final has de fer com... no sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
2: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
1: Algú tenen.
2: Algú passa allà.
1: Bueno. Digues, continua.
0: Bueno,
2: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
2: han fet que estiguin, que et recolzin?
0: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
1: haguessis pogut parlar amb ella.
0: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'ICS Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar... i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'ICS Fràgil.
2: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint, empapant-me d'ICS Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
2: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt, molt. I així és com jo he fet el meu procés. I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran... Diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres

0: els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
1: No.
2: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
1: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano perquè se'ls estimen i els meus fills s'estimen
2: molt. Clar, ells estan sí. bé amb ells, no, amb els avis.
0: Sí, superbé, o sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
2: No cal anar a més perquè si no. estan bé i contents i feliços...
0: No.
3: No. Has... no, perquè al final has de fer més dolç, no?
2: Sí.
3: Perquè quan esperes una reacció, esperes... un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
2: Sí, i llavors dius, doncs pues bueno, és igual, deixem-ho com sí. està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills, digo, pues venga.
2: Maria, és que els deuen de conèixer molt també, per on, no?
0: Sí, sí.
2: Els deuen de conèixer molt. Quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
2: No, veus?
3: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors, deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí, sí que s'han perdut. S'han perdut molt i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social... amb l'entorn, o sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga i a la lliga que estem és amb el que en tot cas que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res, vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
3: Ja.
2: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no?
3: Bueno, fa mal, no?
2: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
2: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò i la meva es va quedant sol.
0: Sí.
2: I ells també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació doncs ara pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
3: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
2: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
3: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
2: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
2: Sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però uf. I ara sí que he descobert l'esport i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport, i això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
2: Organitzar la cosa per poder fer tot
0: sempre
2: això.
0: Ells són com al centre i doncs si entenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
2: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
3: Tingueu.
0: Suposo que, bueno...
2: La Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem a per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
0: Sí.
3: Sí, sí.
0: I el que també deia ara que comentava, que rereguarda ja tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
3: Ja.
0: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora, i això que jo fins ara em sentia una mica malament, hem descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé, de dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
3: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
3: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
2: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
3: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
3: Sí.
2: Pues no, jo el de viatjar, pues anem els 4. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny en avió i a l'altre lado del mundo.
3: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Sí,
3: és que no podem marxar ni un cap de setmana. L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
3: Oh, has de viatjar tu sola.
0: Sí, està clar.
3: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
0: Sí, sí.
3: Aquí, a una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
3: No,
0: hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
2: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
0: Sí.
3: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, jo demà no vull tornar, i és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar, i hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem, nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
2: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar, i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, doncs
3: exacte,
2: el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, no, el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
2: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació una lluita estic a la junta també de l'associació de l'exfràgil, doncs de picar pedra, de picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, el centre d'esport de sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
2: sí,
0: i pots anar.
2: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
0: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
2: no
0: fa amb ella,
2: no saben,
0: no van saber què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
3: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
2: A mi també m'ho van preguntar.
3: I dic,
2: bueno,
3: li
2: van preguntar a ella.
3: I, sí, exacte. I ella, clar, dient, què, què? He tingut què?
2: Pobre.
3: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
3: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
2: No hi ha.
3: Però sí, es fan dones, sí. No? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
0: No li posaria res.
3: No, la seden.
2: Sí, ja s'ha de dormir,
3: sí.
0: I després doncs sí que de cara a altres institucions doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
3: Els tràmits.
2: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
0: Doncs, me sumo.
3: Sí, sí, el tema dels
2: és
3: tràmits és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
3: Fins que tinguis un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la
2: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anar a ordinària, amb una escola amb CIEI, i després van valorar que no, la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
3: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acabava em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que ser una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble perquè és que anen una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila, I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de soi. Uh-huh. I quan la valoren de soi, doncs és una mica més fàcil.
3: I és més fàcil que de sortir.
2: La GTO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
0: Que això és una loteria. De...
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és GTO o soi, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un soi amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
3: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO... I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat...
3: I hi ha molta gent que... Hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
3: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
2: Molta gent.
3: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes,
2: sí,
3: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
3: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
3: Oi, sí,
2: i...
3: que
0: cert.
3: Es necessita, no?, això.
0: Sí,
3: quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, també vosaltres vau destinar tot un capítol,
2: sí,
0: més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles...
0: Sí.
2: Jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que estar una miqueta de descans.
3: Sí. Una mica d'aire.
2: Sí. Pues no.
3: Sí.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur, jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí,
0: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: Sí, no, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més.
0: Sí.
2: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
3: Hem de planificar molt, de fet... Com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de l'espòs, no? Sobretot pensar ara amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà.
2: Sí,
3: per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
2: Exacte.
3: Llavors...
2: perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
3: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
3: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores. Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No, és que és això, qui no li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
0: és normal.
2: És normal.
3: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
3: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh? De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
3: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues. Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
3: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra el fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar, que no sabien què dir-me. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
3: I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent, que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
3: ningú,
2: l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
3: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies, i si tens la sort que la teva... pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas...
3: som les dues úniques, meves filles.
2: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
3: Mira, diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
3: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
2: Però,
3: no? Encara que no tinguem la mateixa afectació.
0: Tot és molt semblant.
2: Que ens passa el mateix.
3: Sí
0: que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
3: I és allò de... veus com no és mal educada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare?
0: Exacte,
3: sinó que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bon, en fi,
2: pues,
3: Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
3: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
0: Sí.
3: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
0: Gràcies, no, vosaltres.
3: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
0: Molt senzill, així molt... bueno,
2: clar, resumit,
0: com la vida.
3: Sí.
2: Doncs... I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
3: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
0: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan tan, tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
3: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
3: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
3: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
3: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Ustequi i CGT mantenen la convocatòria de vaga per al primer dia de curs, el dia 8, després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Ribó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb vostè, que ha començat a les 10 del matí i ha durat 2 hores. A la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar i els ha posat com a excusa el fet que ja convocada l'aturada. Ha afegit que en els pocs dies que queden es veu difícil que es pugui revertir la situació.
3: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat des de Kiev que el futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya. Illa ha indicat que ha signat 3 acords de cooperació amb 3 regions i que té previst reunir-se amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea al país. El viatge pretén expressar el suport de Catalunya al poble ucraïnès i donar suport a un nou impuls a la cooperació amb aquest país davant de la guerra que pateix des de 2022.
4: El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya, com un país profundament europeista, és aquí justament per remarcar això. No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
2: I els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CECIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa. Volen reforçar plantilles, implementar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. El 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i el dia 30 també ho faran a Madrid. Detingut a l'estació del nord de Barcelona un fugitiu buscat a França per homicidi. Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. Hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis. I la programació del Teatre Sirvianum de Torelló es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya. És una de les cites principals de la regió.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Trios amorosos, un tromp d'oil i moltes coses més.
5: Avui toca parlar de la Peggy Guggenheim.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Si esteu mirant Pecat Original en ordre, no era cap misteri el tema del capítol d'avui.
2: Exacte, la setmana passada us vam explicar la història del Max Herz i de la Leonora Carrington i com entra aquí la Peggy Guggenheim, i ens traurem les ulleres ja perquè semblem Stevie Wonder, vale? Però la Peggy era de portar ulleres en forma de papallona i hem dit, li rendim homenatge.
1: La
2: total,
1: millor.
2: Que vam acabar el capítol de la setmana passada parlant d'Estats Units i com la Peggy i els seus apòstols ja arriben en avió i la Leonora amb el Renato en vaixell.
1: Sí, és la història que semblava una pura telenovela. Però avui no parlarem de cap home, no seguirem aquesta història i ens centrarem de ple en la icona de la Peggy Guggenheim. Una institució.
2: Exacte.
1: I és que si el Vermeer era pobre, però pobre, pobre de quiebra, la Peggy era rica de cagar. En aquest podcast ja hem deixat clar el paper de les mecenes, no? Vam posar els exemples de la Dolors Granés, la Mercè Espinac, la Maria Nuit, ja d'inici. I avui a la llista es suma la Peggy.
2: Quasi podríem dir que la Peggy és la mare de les mecenes.
1: Va ser la Medici, de fet, del segle XX i gràcies a ella coneixem artistes com Kandinsky o Jackson Pollock, referent en el moviment de l'expressionisme abstracte i la pintura d'acció. Però aquí vull fer un petit apunt, i és que en el cas de la pintura abstracta, la pionera en la pintura, la persona que va començar a fer tot el tema de l'abstracció, va ser la Hilma Klint. I ha passat a la història com que el primer va ser Kandinsky i no.
2: Parlarem de la Hilma of Klint potser en la tercera temporada, si hi ha tercera temporada de Pecat, però avui això, parlem de la Peggy. I si parlem de la Peggy hem de parlar del Titanic, dels gossos Pomeranians o, després veurem la raça real, de Venècia i de com va salvar l'art dels nazis.
1: Moltes cosetes, eh? Però tinc molta curiositat de per què el Titanic.
2: Va, comencem pel principi perquè flipes. No tens cap idea de per què té relació el Titanic amb la Peggy?
1: És que ni flower. Sí, ni flower.
2: Hem de dir que és la primera
1: vegada
2: aquest capítol, igual que vam fer en Pecat i Picasso, amb Dalí i Picasso, que no li he explicat a l'Ari com la història.
1: Estic nerviosa.
2: Perquè reaccioni una mica en directe, perquè no es perdi la màgia. Però no t'imagines, què té a veure?
1: Et juro que no, i no he buscat.
2: Perfecte, perfecte. Ens situem 26 d'agost de 1898.
1: Tot passa d'agost.
2: Exacte. Neix la Peggy Guggenheim a Nova York. Era la mitjana d'una família rica, com hem dit, riquíssima, d'origen jueu. El pare era immigrant suís amb una enorme fortuna minera i la mare, que es deia Floret,
1: com la Floreque,
2: havia heretat, exacte, una dinastia bancària. Perquè et facis una idea, la Peggy va néixer a un hotel i va viure els primers anys a una mansió al centre del parc.
1: O sigui, un somni de moment, també.
2: Literal. Doncs ella no era gens feliç, explica les seves memòries, que la seva infantesa no va ser agradable.
1: És que ja ho diuen, on hi ha diners.
2: Sí. Era la mitjana de tres germanes i la mare es creu que era com bastant distant emocionalment i el pare no estava mai a casa. Diuen que era molt mujeriego. Al punt que també diuen que la Peggy en algun punt li havia dit: papa, deus tenir molts amants perquè mai estàs a casa.
1: I entre broma i broma, no?
2: Exacte. Total, que quan la Peggy té uns 12-14 anys, a cada document posa una cosa, el pare es muda a França per negocis, vale? Però les filles i la mare es queden a Nova York. Es diu que va marxar doncs, amb alguna d'aquestes amants a viure allà. Què passa? Les filles el troben a faltar. Sí, i la Hazel, que és la filla petita, feia 9 anys, era el seu aniversari, i li demana al pare i li diu: porfa, vine al meu aniversari. Saps per on vaig, no?
1: Bueno, o sigui, sí, però no a la vegada, eh?
2: Vale, doncs, efectivament, agafa un bitllet pel Titanic.
1: Ah, vale. Vale, vale. És que no em volia tirar el triple, perdó.
2: Exacte. Llavors, l'home agafa un bitllet pel Titanic, diuen que se'l va veure ajudant a dones i a nens.
1: Que fort!
2: Que recordem que són els que van agafar els bots salvavides. I fortíssim, perquè també es diu que li va dir el seu ajudant de cambra, perquè tenia un ajudant de cambra, hem dit que eren molt rics, que es deia Víctor, i li va dir: posa't les teves millors gales i ens enfonsarem com dos cavallers. I mai van recuperar els seus cossos.
1: Se m'acaba de posar la pell de gallina, perquè t'anava a preguntar o si hi va haver gent que va sobreviure al Titanic.
2: Exacte, no és el cas.
1: Uau! Mira, tinc la pell de gallina, no és broma.
2: Sí, sí, o sigui, jo quan ho vaig veure sense què...
1: Què? La casualitat, eh? És que vam anar a l'exhibició del Titanic.
2: Sí, sí, sí, per això vaig pensar, ostres, potser l'haguéssim trobat.
1: O potser vam llegir i no érem conscients.
2: Exacte. Llavors, una dada d'aquí és que la Hazel, la filla que feia 9 anys, que és la que li va dir papa Vina, que ja es queda traumada de per vida, doncs a sobre la mare la va culpar sempre de la mort del marit.
1: Vale. A sobre, bueno, mira, no, jo tampoc t'havies casat amb el millor home del món.
2: Exacte, no, a més és això, que la dona era bastant idiota. I, per colmo, quan era gran ja la Hazel, que va tenir 2 fills, se li van morir caient-se d'una taulada d'un hotel. Los dos.
1: Per suïcidi?
2: No se sap si es van tirar, van caure jugant.
1: És que hi ha gent que neix com amb tota la desgràcia ja, eh?
2: Sí, igual
1: com amb
2: que...
1: un mal de, o amb un mal d'ull d'aquests.
2: Veurem que la Peggy li comença a tenir una flor al cul, la Hazel li passa tot el contrari.
1: Sí, ja, ja, ja.
2: I jo crec que va quedar-se amb el remordiment sempre del pare, el Titanic. Crec que és molt... O sigui, la Peggy té molts ítems a la seva carrera. Vull dir, vale, jo ho entenc, s'ha mort el pare, però s'ha mort el pare al Titanic.
1: No, no, hòstia. No. Sí que no és en la barquita.
2: Clar, no és del pal morir en un accident. No,
1: no és pel baile de San Vito.
2: Clar,
1: saps?
2: Exacte, vull dir, no sé, és totxo. Vull dir, no sé, ¿quién puede decir eso? Poca gente.
1: Paraules mayores, total.
2: Total, que la Peggy diu també en aquestes memòries que mai es va poder recuperar de la mort del seu pare.
1: Home, clar.
2: I que no té cap record agradable de la seva infantesa.
1: Normal.
2: Una dada més que no té res a veure, però es diu que no s'agradava gens físicament, i a l'adolescència es fa una punyetera rinoplàstia.
1: Com la Maria Pombo.
2: Sí, bueno, però adolescent, eh?
1: És que clar, això creix, bueno, sort que va créixer bé.
2: Sí, però diu que es veia el nas com una patata, però es veu que òbviament devia ser això, doncs, el 1915, les operacions no estaven com ara, i no va quedar contenta del que li van fer. De fet, si tu veus fotos de gran, dius...
1: És que jo em pensava que això, de tot el tema de la rinoplàstia i cirurgia en plan estètica...
2: Sí, jo també, però it's not.
1: Em pensava que era molt més moderna. O sigui, no sé, m'ha deixat glaçada la història, com ja us he dit, pilla gallina,
2: és
1: i de veritat que no ho sabia, perquè...
2: És totxo.
1: Mai, la Núria, no llegeixis.
2: És que jo, com vaig veure que tenia algú a veure, vaig pensar, no serà que ja anava al Titanic? Però no, no. Anava el pare i se murió.
1: Fortíssim.
2: Amb el Víctor.
1: Bé, ara toca fer un salt, al 1921, que és quan mor la seva mare, i ell hereva ni més ni menys, que 2,5 milions de dòlars.
2: En aquell moment.
1: Clar,
2: o sigui,
1: clar,
2: ara
1: clar,
2: serien
1: clar.
2: Molts més diners.
1: Per això, però vull dir, d'aquella època, més, que tot era molt més barat, o la
2: sí,
1: vida
2: exacte.
1: Era molt més barata, a part. I decideix, amb només 23 anys, marxar a Europa. Concretament, s'instal·la a París. Un apunt aquí és que ella no venia de família d'artistes ni de mecenes ni de ningú que estigués interessat per l'art.
2: Després sí que veurem que hi ha gent del seu voltant que s'interessa, però venen sobretot arrel de la Peggy.
1: Però arriba a París i es submergeix sobretot en el món aquest de l'art i coneix artistes com Marcel Duchamp, que per situar-nos, Duchamp és considerat l'artista més influent del segle XX, que va començar en el món de l'impressionisme i va acabar en el dadaisme. De fet, si busqueu, potser us sona, i si ens esteu mirant i esteu fent batxillerat, història de l'art, batxillerat, espero, una de les obres que podia sortir a la Cele era La Fontaine.
2: Ah, sí, sortia a la Cele?
1: Sí.
2: Ah, no sabia.
1: De fet, està en el llibre de història de l'art, i és La Fontaine, que és un, com es diu, per fer pipí als homes.
2: No va dir un pixadero, però...
1: Sí, i posa La Fontaine. Bueno.
2: Mateu, com es diu? Ah, pensar que ens anava a dir l'om.
1: Ai, no.
3: Maria Bidet.
2: Ah, no, Bidet no,
1: no
2: és.
1: No, no. És el pipí d'homes.
2: Orinal
1: de peu, sí. Es fan molt amics, en Duchamp i la Peggy, i ell es fa també el seu assessor. A banda de Marcel Duchamp, la Peggy coneix també a l'artista Lawrence Bale.
2: Podem dir que per desgràcia coneix en Lawrence Bale perquè va acabar sent el seu primer marit, ara veureu, un fill... I a mi coneix el món bohemi de la dècada dels anys 20, que és una mica com Midnight in Paris, no, Ariadna?
1: Millor pel·lícula, o sigui, és que mireu-la, per favor, de veritat és increïble. Llàstima que és feta per Woody Allen, no? Però està al Prime i...
2: Promocionant
1: sí,
2: aquí.
1: I si voleu...
2: Grats.
1: Sí, perdó. I si voleu... Però és que costa trobar-la, per això ho dic. I si voleu veure d'una forma realista com devien ser els anys 20 a París i tota aquesta bohèmia i el món d'artistes, la pel·li ho reflexa molt bé.
2: Total, que amb el Duchamp, ai, amb el Duchamp, amb el Lawrence Bale, coneix tot aquest món bohemi, comencen a viatjar per tota Europa, es casen, tenen dos fills, en Sinbad i la Peijin.
1: Sinbad el ladrón, és sí. Que hola, bon dia.
2: Però per tots era conegut que el Lawrence... Lawrence maltractava a la Peggy.
1: El que dèiem, no? Un tremendíssim fill de pi. Ho sabia la gent perquè, a part de fer-ho en privat, també ho feia en

0: la diferència d'edat, però si veus les fotos és molt notable la diferència d'edat. Hi ha una on li està tapant els pits, que és molt turbio.
1: Sí, que ja està nua i li està tapant.
0: Total, que rellegint coses per la Peggy, vam veure... o sigui, vam veure que la Peggy és una dona que va tenir molts amants, fins a gairebé més de 300. Li agradava molt el sexe. I això, li agradava molt el sexe, va ser una dona de mil amants, etc. Però... tots aquests amants i homes que van passar per la seva vida, gairebé tots, van exercir una violència física cap a ella. Entre ells, el Max Ernst. De fet, hi ha un episodi que passa al seu pis, o Casoplón de Nova York, on enmig d'una baralla ell la comença a pegar amb violència davant del Marcel Duchamp. I ell es queda impàvid també com si res.
1: És que tota la fornada surrealista d'aquesta eren uns tremendos maltractadors.
0: De fet, si busques les historietes a tot arreu, et dirà que ella buscava no estar sol per tot lo de la mort del seu pare i tal, però al final aquestes històries es basen en que a ella li agradava molt el sexe, en que tenia mans que eren menors que ella de 30 anys, però si busques, tots eren tremendos maltractadors.
1: I això és una... bueno, passa per alt, no? És ella que escull malament.
0: Exacte.
1: O sigui, és com que es canvia el foco. Ella escull malament l'home o la persona amb la que està, però no, l'altre no passa res.
0: Si busques, t'ho juro, la culpa és d'ella, no és d'ells. En tot el... des que he llegit i dius, hòstia...
1: Sí, sí, per això remarquem, com has dit tu abans, que la història s'ha de revisar. Tornant i seguint a la història que havíem deixat amb el Lawrence aquest aconsegueix divorciar-se als 7 anys de casar-se i després va estar amb en John Ferrer Holmes. Vivien a Hayford Hall, una casa que era molt gran, on feien moltes festes, però igual que feien moltes festes també hi havia moltes baralles. I la Peggy explica que el John quasi la mata un dia de desembre, que la va deixar al carrer despullada i a més li va tirar whisky als ulls, perquè sí. El John aquest per sort es va morir i la Peggy a partir d'això doncs va marxar a Londres.
0: Sí, podríem estar explicant mil històries així per desgràcia, però anem a centrar-nos en alguna de les coses bones que li van passar a la Peggy. Quan marxa a Londres, quan marxa a Londres obre la galeria d'art Guggenheim Gent i aquí és on li dona l'oportunitat a molts artistes, com dèiem abans Vasily Kandinsky, que exposa per exemple aquí per primera vegada. Un any més tard tanca la galeria i li surt el desig d'obrir un museu d'art modern a Londres. Li demana ajuda al Herbert Read, que és un historiador i crític d'art anglès i serà el futur director del museu, i aquest home li elabora com una llista d'artistes que després es converteixen en la futura base del que seria la col·lecció de Peggy Guggenheim.
1: Què passa? Hitler. I la idea del museu per això acaba posposant-se. De Londres, ella marxa cap a França, a París, i allà compra obres mestres de Dalí, Mondrian, Francis Picabia, i fa el que va anomenar ella un quadre al dia, o sigui, que adquireix un quadre al dia.
0: De fet, molts la critiquen en aquest punt perquè diuen que és com que es va aprofitar dels artistes que estaven volent vendre les seves obres per Hitler, la Segona Guerra Mundial i tal.
1: I sí.
0: Sí, però alhora també el que estava fent era poder salvar aquests quadres, i si a dia d'avui podem gaudir de molts d'aquests quadres...
1: Va ser un win-win.
0: Clar, ella va ser visionària també en aquest punt de dir me los llevo, i se los llevo.
1: Aquí, com sabem, va començar també el seu contacte amb en Max Ernst, que no cal donar-li més bombo. Total, que viu la Segona Guerra Mundial quasi a París, on va comprant, el que dèiem, nombroses obres d'artistes europeus i els ajuda també a escapar. De fet, es creu que es va gastar com uns 40.000 dòlars en pintures i escultures, que són molts diners, però per tot el patrimoni que va adquirir és ínfim. Es diu que dos o tres dies abans que els alemanys entressin a París, la Peggy va acabar marxant de la forma més triomfal possible amb un Talbot blau descapotable amb la seva amiga Nelly, amb Nelly Vandenberg, perdó.
0: Ah,
1: perdó, és que no em podia deixar aquí el cognom. Dos gats i el maleter ple de llaunes de benzina. Tant de bo amb pots de ginebra, també.
0: Tant de bo. A més, és el que dèiem, flor al cul. Vull dir, està allà, vivint a París, no li passa res. Jueva. A més, té obres qualificades com art degenerat pels nazis. Vull dir que li podia haver passat de tot i no. De cop marxen, arriben a un petit poble de França, oculten les obres al moll de Grenoble i allà es queden. I a més, la tia les aconsegueix extreure de França i les camufla en un enviament d'objectes domèstics que va fer, o sigui, amb llençols, tovalloles, coses de la cuina...

0: aquests quadres i ningú s'entera.
1: Clar, jo també penso, suposo, no?, que si veien que l'enviament era una dona, com que abans era tot així tan masclista, sí, sóc, potser no ho van mirar. Però sí que és veritat que va tenir molta sort perquè tenia tots els punts d'això que va molt malament, per tot el que has explicat, i que també van tenir molta sort de no trobar-se amb una tremenda duana que els hi fes una revisió, perquè ja et dic, o sigui, les haguessin matat allà mateix. De fet, el Louvre va trobar massa moderns tots els quadres que duien i no va ajudar la Peggy a guardar-los. El 1941, com vam explicar l'altre capítol, va aconseguir marxar a Nova York amb l'Ernst i més artistes també, però a l'Ernst el van reclutar per alemany a l'illa d'Ellis.
2: Pels que no hem anat mai a Nova York, és una illa que està situada al port de Nova York, val? O sigui, tenim Nova York, l'illeta on està també com l'Estàtua de la Llibertat, i aquí està l'illa d'Ellis. Aquella illa, des del segle XIX, es va convertir en un punt d'inspecció legal i mèdica dels immigrants que arribaven als Estats Units, com en aquest cas podia ser l'Ernst, tots els apòstols que va portar la Peggy, etc. I el que deies, l'Ernst sí que el recluten per alemany.
1: I ella per jove no, sí, que em fa com gràcia, no? Però bé. En aquella... Ai, perdó. Doncs la Peggy aconsegueix treure el Max d'allà i es diu que ell va agafar un taxi i la va deixar allà tirada, vale? Per seguir amb tota aquesta dinàmica masculina. Però ell es va enamorar i després de l'atac a Pearl Harbor, mai ho sé dir, és com un trabalenc.
2: Ja, és complicat.
1: Pearl Harbor, no?
2: Bueno, Pearl Harbor, sí.
1: És que ja us dic, aquesta temporada, bueno, classes s'hauríem de fer. Deia que no volia viure en pecat amb ell i menys sent un estranger enemic.
2: En aquella època la Peggy estava fent la Art of the Century, una galeria d'art que va ser una fita cultural. Per què? Perquè va portar a Estats Units artistes europeus. És a dir, en aquell moment encara no estava desenvolupat, no, tant el món de l'art com que és com si ho estava aquí, i va ser l'oportunitat d'artistes europeus també emergents que exposessin la seva obra als Estats Units. A més, el disseny de The Art of the Century era molt trencador i surrealista, hi havia parets corbes, quadres que estaven suspesos a l'aire, sense marca, etc. Una cosa que m'ha fet gràcia de la tia, és que la tia és la millor, o sigui, és
1: sí,
2: la
1: sí,
2: millor
1: sí.
2: I ja està.
1: És el teu referent.
2: A partir d'ara és el meu referent sense jo conèixer-la. Inauguren The Art of the Century i ella diu, val, em poso una arracada de Tanguy i una arracada de Calder, que perquè us feu una idea, un era un pintor surrealista i l'altre era un pintor abstracte. Per què ho fa? Perquè diu, jo així sóc imparcial amb els dos gèneres, ningú se m'enfada.
1: Però per, tots contents. O sigui, molt, exacte, molt detallista.
2: Sí,
1: i a més, increïble. Detallista també suporta com a ella, no? En plan, no sé, ho trobo maquíssim. És que, de fet, per què no es parla, no, més de la Peggy? Vull dir, crec que, com estàvem dient, pot ser un referent en molts sentits. I realment, doncs, no ha sigut un artista com a tal en cap moment, però ha aportat moltíssim a la indústria de l'art i ha estat molt visionària. O sigui, al punt de que d'aquella galeria emergent, doncs, van acabar sortint noms com el mismíssim Jackson Pollock, i la Peggy, doncs, això va ser com molt valenta donant-los, bueno, aquest recolzament quan encara eren totalment desconeguts i que jo crec que potser haguessin acabat amb els quadres tancats, doncs, en un sòtano, no?
2: També et dic que potser podria ser una tia forrada de pasta, avorrida, i diu, doncs faig això, però crec que va encertar de ple amb el que va decidir dedicar aquells diners.
1: Tenia bona intuïció, jo crec que era molt culta i bueno, on posava l'ull posava la bala, no? Té pinta. Mm-hmm. De fet, Pollock va ser la seva gran aposta. La Peggy li va oferir un contracte on ella el mantenia perquè ella es pogués dedicar a les seves obres i si no les aconseguia vendre, ella se'n quedava algunes, que tornem aquí al mateix win-win de la Segona Guerra Mundial, no? O sigui, que és com que es pot veure com ha aprofitat, però a la vegada també li estàs fent un favor a l'artista.
2: El mateix passava també amb Kandinsky, també tenia obres d'ell. Però explica'ns una mica, Eric, qui és Jackson Pollock.
1: És que a mi, veus, m'agrada molt, aquest senyor, de veritat. A la carrera m'agrada molt, però ell com a persona no. Llavors, a part de que va morir molt jove, només amb 44 anys en un accident de cotxe, i va ser just en el moment en què estava en el pic de la seva carrera, ell va ser un dels pintors més representatius de l'expressionisme abstracte. Per si no us sona, són els quadres que són tot esquitxades de pintura. De fet, estan fets tots amb la mateixa tècnica. El que passa és que alguns el consideraven un mestre de pintura quan passa alguno tan així revolucionari, uh-huh. i altres doncs creien que la seva obra era molt subversiva. La seva vida va ser a part bastant turbulenta i la va marcar, per llàstima, l'alcohol, era alcohòlic, uh-huh. i la violència.
2: De fet, l'accident de cotxe es creu que va ser intencionat contra un arbre a la porta de casa seva, sí. i anava amb la seva amant i la seva, bueno, una amiga seva, que és la que en teoria va quedar viva. No entrarem molt a ell més, perquè hem dit que parlaríem de la Peggy, però dona per un capítol i per explicar, perquè la dona aquí també hi ha molt a dir d'ella.
1: Potser una tercera temporada. I a part, doncs això, deu doncs molt, o sigui, la seva fama la deu a la Peggy. La revista Life el va catalogar de fet com el pintor viu més important dels Estats Units l'any 1948.
2: De fet, no sé si saps que la CIO, o sigui, la CIO, l'agència d'esta dels Estats Units, li va fer de mecenes també al Jackson Pollock.
1: Això ho he llegit i m'he quedat loca, o sigui, no tenia absolutament...
2: Us dic que això sí que dona per tremendo capítol, tot és amb interessos, perquè més eren molt oposats la CIO amb Jackson Pollock, però és flipant. Però no desvetllarem res, perquè així si en fem un esteu atents.
1: Us deixem amb el gossanillo.
2: Exacte. Tornem a la Peggy, tornem al The Art of This Century, que com hem dit era la galeria de Nova York. I aquí la pregunta és, hem estat parlant d'homes tota l'estona, on estan o quin paper juguen les dones artistes a les corrents avantguardes del segle XX, com per exemple el surrealisme?
1: Clar, aquí jo crec que tant a la temporada passada com aquesta és una cosa que hem anat veient, no?, en els diferents capítols, i potser hem arribat a fer una mica un retrat, però com hem vist, sovint el seu treball quedava silenciat per les trajectòries de les seves parelles. De fet, la Leonora Carrington, recordem que un dels motius per els que no va voler seguir en Max Ernst era perquè ella volia fer la seva pròpia carrera professional i sabia que si uh-huh. era la seva parella, mai podria brillar per ella mateixa. La Peggy va voler canviar la situació que hi havia en general, no? I va organitzar el que us explicàvem al capítol anterior, una exhibició de 31 dones amb el nom Exhibition by 31 Women. Aquesta és una de les primeres exposicions als Estats Units i al món, molt important, en el que s'exposaven obres realitzades exclusivament per dones europees i nord-americanes.
2: De fet, és el que deia, només hem parlat d'homes, els que la Peggy va impulsar, però ella era una apassionada defensora de les dones en l'art, en un àmbit on tradicionalment se'ls havien tancat les portes, i amb aquesta exposició el que volia doncs, era ajudar a visibilitzar i canviar la percepció que es tenia del talent femení. Va fomentar xarxes de col·laboració, solidaritat, amistat entre dones, que fins llavors no havien tingut l'oportunitat de mostrar el seu treball en públic.
1: L'exhibició, de fet, va generar molta controvèrsia, no? Es van vendre només 3 obres i l'única compradora va ser la mateixa Peggy. Molts mitjans de comunicació es van negar rotundament a cobrir l'exposició, despreciant completament el treball de les artistes. Molt fort. Alguns sí que van elogiar la proposta i, tot i la controvèrsia, la galeria va començar a guanyar terreny a l'escena artística de Nova York. Sempre passa com... normalment... quan hi ha canvis, sempre passa el mateix. Tipo, al principi és algo molt trencador, que xoca, uh-huh. que no és lo tradicional i tal, i que genera doncs, moltes crítiques i molt rebuig això, però al final, doncs, poc a poc, fa una mella, no?, i s'acaba com instaurant.
2: El problema aquí és que van haver de passar molts anys i va ser molt després revisant, on es va dir, ostres, el que ha fet és visionari, trencador, ha donat la possibilitat, però en aquell moment... va quedar com una mera exposició més que no va triomfar i que la gent ni va, això, ni els mitjans de comunicació volien donar-li veu.
1: Vull dir, és que aquella època era molt masclista, però és que als Estats Units jo crec que s'ha de multiplicar per moltíssim. De les artistes que hi van participar en aquesta exposició, només algunes van aconseguir l'èxit en les seves carreres. Algunes van haver de fer, de fet, un Víctor Català, com és el cas de la Irene Reis Pereira, que firmava les obres com I. Reis Pereira per evitar que el seu gènere influís en la percepció de la seva obra. És que ara, avui en dia ens sembla distòpic, però no fa tants anys això.
2: No, no fa tants anys, vull dir, era segle XX, és molt proper. De fet, l'any passat la Fundació Mapfre va realitzar a Madrid una exposició amb el nom 31 Mujeres, una exposició de P.I. Guggenheim, que va incloure totes les artistes. Tot i així, no era exactament l'exposició que s'havia fet allà, perquè era una reinterpretació del fons de la col·leccionista Jenna Segal, perquè de la col·lecció no va quedar cap documentació, només hi havia una nota de premsa i un llistat de dones artistes i les obres amb, o sigui, de les artistes, perdó, i de les obres amb un títol super poc definit. Llavors, era molt difícil com fer una interpretació 100% real d'això.
1: Algunes de les dones que van exposar, direm els noms, són Leonora Carrington, Kay Sage, Leonor Finney, Louise Nevelson, Xenia Cage, Nicolas Cage, Anne Harvey, Frida Kahlo o Dorothea Tanning. Aquest capítol m'ha tocat a mi,
2: ho sentim,
1: haver de fer la pronunciació.
2: De fet, aquesta última, la Dorothea Tanning, si recordeu, és per la qual el Max Ernst deixa a la Peggy Guggenheim. Però bueno, us deixarem el nom de les 31 dones que van exposar, perquè així també sapigueu. De fet, d'aquestes 31 hi haurà dues que direu, ostres, em sona. Una d'elles és la Hazel, que si recordeu és la germana de la Peggy, que amb 9 anys li demana al pare que els fills es suïciden. Doncs ella també va ser pintora i col·leccionista d'art.
1: Fort.
2: I l'altra és la Peggyn Bale Guggenheim, que és la filla de la Peggy, que també va ser pintora, on combinava el surrealisme amb l'art naïf.
1: És que una filla d'un... O sigui... Una filla d'una mecenes que sigui artista, o sigui, té pinta com la típica història de nena de família rica que es fa artista,
2: sí,
1: perquè,
2: sí,
1: uf,
2: sí, sí.
1: O sigui, crec que buscaré els quadres perquè mai els he buscat. Tinc curiositat.
2: Els posarem, també.
1: Total, que la Peggy té aquesta galeria i a part va fer més exposicions, però el seu somni real era poder tornar a Europa.
2: I casualitats de la vida, 1948 la conviden a la Bienal de Venècia, que igual que l'Estalixe Kunstmugna és una de les, de les institucions culturals més prestigioses del món, un referent per l'art contemporani, l'arquitectura, el cinema, dia d'avui encara existeix, i la conviden aquí per exigir, per exhibir la seva col·lecció.
1: Llavors aquí passa al revés que amb The Art of the Century, per sort. En aquest moment és l'oportunitat per Itàlia i per Europa de veure obres d'artistes emergents, però estadounidencs per primera vegada. Aquestes obres, juntament amb obres mestres del cubisme, abstraccionisme i surrealisme, es converteixen en l'exposició més completa del modernisme mai presentada a Itàlia, que recordem que... Bueno, que Itàlia té el seu pes, no? Vull dir que al final, doncs, segle XVI, segle XVII, segle XVIII, tot això ha anat perdurant, però és com que el seu pic va ser en aquells segles, llavors ja els interessa alguna cosa així.
2: Recordem també que la tia era rica, però riquíssima, i quan va a Venècia s'enamora de Venècia, no d'un home, sinó de la ciutat, i
1: per
2: diu... Jo vull venir a viure aquí a Venècia.
1: Qui no?
2: I diu, pam, i es compra el Palazzo Venier dei Leoni al Gran Canal. Així, com qui no vol la cosa.
1: És que és com fer el Rosebud dels Sims, la seva vida.
2: No sé què és el Rosebud dels Sims.
1: Hòstia, doncs en el joc dels Sims...
2: Tipo que vas creant la teva vida, no?
1: O sigui, tu tens el Sims, no? I et donen uns diners.
2: Val.
1: No, és que, de veritat, em recorda molt, oi? Bueno, potser, vale, cert. Vale, que... Tu tens uns diners molt petitons i has d'anar com a treballar i fer moltes coses, o sigui, com la vida real, no? Pues per tenir un cassoplon. Però hi havia un truco que era això, que posava Rosebud, Rosebud, Rosebud i s'anava com multiplicant això, els diners dels Sims. Llavors et podies fer mencions, et podies comprar tot, i és com que, no sé, em dona la sensació això, que era un palacio, que era un palacio, que era este mueble, que era este mueble. I Rosebud és referència d'una peli que és el Ciudadano Kane. Veritat, Pol? Com es deia ell?
2: Absolut cinema.
1: Bueno, Ciudadano Kane, busqueu. Fin.
2: Total, que la Peggy es compra el palacio aquest que dèiem i no només se'n va ella, sinó que tota la seva col·lecció. I diu, vale, no vull això només per mi, l'obro al públic. I des d'aquell dia, i a dia d'avui encara està obert, en aquell moment era algunes tardes a la setmana, obria al públic la seva casa com a col·lecció Peggy Guggenheim.
1: Perquè pot. A punt aquí important, va haver una marea alta el 1966, però, milagrosament, no va fer malbé res de la col·lecció, perquè casualment la tenia ja empaquetada per dur-la a Estocolm per fer-hi una exposició. Els únics espais que es van quedar inundats en aquell moment del Palau Venier van ser els semisòtans. De fet, aquest museu és un dels museus d'art europeu i nord-americà de la primera meitat del segle XX.
2: És que flona el cul total. O sigui, el del seu pare és el més tràgic que li ha passat, òbviament, i devia ser molt dur, però després...
1: No, no.
2: O sigui, era com, venen els nazis, m'escapo amb la meva amiga Nelly, arribem al port, enviem les obres, arriben les obres, nosaltres arribem aquí, ara tornem allà, s'inunda, no, d'esto res.
1: Descapotable.
2: Clar, home,
1: bueno. És que, què li diu?
2: De fet, la Peggy diu que el Palau, o sigui, que en aquest Palau, va ser com els millors anys de la seva vida, van ser els últims 30 anys de la seva vida, del 49 al 79, i va viure allà, i van passar moltes coses, es va aprofitar, puta mare. Va rebre persones com Truman Capote o Tennessee Williams, o per exemple Samuel Beckett. Va fer durant 5 anys seguits, que es deia com que cada dia feia festasses.
1: És que seria la teva
2: somni,
1: millor amiga.
2: Somni, o sigui, per què no l'he conegut abans aquesta dona? Va tenir romances amb homes 30 anys més joves que ella, bueno, això ho passem ràpid. Prenia el sol al terrat. I amb bols, i es passejava,
1: perquè pot una altra
2: cosa, amb góndola privada per als canals de Venècia, que diu, vale, perquè a ella li agradava molt el sexe i quan ja s'anava fent gran, doncs ja no en tenia. I deia que el moviment de la góndola li recordava el sexe.
1: El vaivent.
2: El vaivent de les oles.
1: Digue-li tonta i ja la pegui, eh?
2: De fet, ja per colmo es diu que va ser l'última persona a Venècia, sense ser veneciana ni italiana, tenint una góndola privada. És molt totxo.
1: No.
2: La foto d'ella navegant pels canals de Venècia...
1: Tu als 80, o sigui, sí.
2: Icònica. O sigui, sí, és referent en la vida. És.
1: I és la que també porta ulleres de sol,
2: sí,
1: no?
2: Sí, amb papallona que m'ha ensenyat abans.
1: Ella també igualment va seguir viatjant moltíssim i pues, de cop va anar a Japó amb la Yoko Ono
2: de
1: i amb
2: cop,
1: el compositor John Cage.
2: Que també va tenir un romance amb aquest home.
1: Segur que van fer un trio perquè la Yoko Ono la veig també de... En els passejos en góndola diaris també s'emportava els gossos, que quins gossos eren? Uns Lhasa Apso, que si no teniu el Nintendogs, ho busqueu. No va introduir la raça a Europa, però sí que la va popularitzar al continent europeu i va tenir moltíssims gossos d'aquests. De fet, en va tenir 57 que va criar ella i després els donava a les famílies adinerades i d'artistes. Si no complies aquest requisit...
2: Ah, exacte. Quan va morir, la van enterrar, o sigui, les seves cendres, perquè més va ser incinerada.
1: Vull dir, això és molt revolucionari, sí.
2: Amb els seus últims 14 lasses que va tenir, que la van acompanyar en el que ella denomina doncs, els millors anys de la seva vida, en aquests últims 30 anys. Dos dies abans de la seva mort, l'última gosseta que li quedava, la Celine, es va morir. I jo amb això pèls de punta.
1: No, mira.
2: Tipo, diuen que és com que era l'entrada al cel per la parella, molt similar també a la reina d'Anglaterra, la Elisabeth.
1: Sí, és veritat.
2: Sí, t'ho he dit abans,
1: però
2: m'havies entès, oi? És que m'he explicat fatal. Total, que hi ha una làpida i posa el nom dels 14 gossets de la Celine i de tots i posa tipo beloved babies, estimats bebès.
1: És que era tan americana, sí. Però americana bé.
2: Era americana, però ja... Ah, sí, era americana.
1: Jueva, però americana.
2: Sí, exacte.
1: Llavors, què passa? Quan es mor la Peggy, us preguntareu què passa amb el seu imperi, no? Doncs ella era superllesta, crec que és una cosa que hem pogut anar veient durant tot el
2: però
1: capítol.
2: Però llesta més, o sigui,
1: algú
2: li estava xivant per l'orella el que havia de fer a la vida. Literalment algú estava jugant amb ella al cim, real.
1: Veus? No pot, és que el del cim ha sigut molt bon cim.
2: Ara ho he pensat.
1: Veritat.
2: No pot anar tan enllà, és a dir... Com pot pensar tan bé? No, és que no.
1: Tenia una intuïció molt bona i jo crec que doncs, socialment sabia qui acostar-se.
2: Que m'expliquin això... com a mi, perquè no...
1: No, sí. Bueno, potser era una persona que tornava del passado i del presente, del dark. Ens no has vist dark?
2: No.
1: Bueno, doncs això, que jugava amb el temps.
2: Ha viscut en el futur i per poder...
1: Ara estem així.
2: Sí. Total, què passa amb tot el que te la pegui?
1: Això. Què passa amb el seu imperi? Doncs això, que òbviament va deixar tot organitzat, el seu llegat, per quan ella no hi fos, i a part la seva filla, la Pejin, ja havia mort, només amb 40 anys de sobredosi. De fet, mare i filla tampoc tenien una relació molt bona, que diguéssim, perquè es rumorejava que competien pels mateixos homes.
2: Una frase super...
1: Molt creepy.
2: Molt coneguda de la Peggy és que li havien arribat a preguntar, en plan, què tal tus maridos? I ella deia, què maridos? Els meus o els d'altres?
1: És que... entre reina i no, aquesta frase.
2: Sí, sí, sí.
1: Tant el Louvre de París, que en el seu moment no havia volgut custodiar les obres, recordem-ho, com la Tate Gallery de Londres, van intentar fer-se amb la seva col·lecció, que, o sigui, com buitres. Però la Peggy, sota cap tipus de concepte, volia que la seva col·lecció es repartís entre diferents museus. Per aquesta raó va cedir l'obra que havia anat acumulant durant tota la seva vida a la Fundació Guggenheim, que havia creat el seu tiet als anys 30 amb la condició de que aquesta herència mai es pogués separar i estigués sempre en el seu palau de Venècia.
2: Que és un apunt, anirem a aquest palau en algun moment.
1: Sisplau, i gràcies.
2: Visitar, perquè no he anat mai a Venècia.
1: Jo tampoc.
2: I ara ja...
1: D'aquí sortirà un viatge. Buino.
2: Bueno, uns
1: nosaltres
2: quants.
1: Nosaltres a la góndola així. Amb el moviment de les onades.
2: Mira, de fet, per tancar aquest capitulet, només un comentari.
1: ¿Dónde hay Satisfyer tenien una góndola?
2: El tiet es deia Solomon, vale, que m'ha creat l'atenció, i abans de començar el capítol, fora de càmeres, l'Ari m'ha preguntat, era la Peggy una persona feminista?
1: Ah, sí.
2: Sí, no?
1: Sí,
2: doncs
1: sí.
2: Us vaig a llegir...
1: Ho he estat reservant perquè abans m'has dit, no me jodes al final, jo.
2: Perquè m'ha preguntat a l'inici. Vaig a llegir una de les cites més conegudes de la Peggy, que deixa les seves memòries, i jo crec que respondria a la pregunta de era o no era feminista. I diu, miro enrere la meva vida amb gran alegria. Crec que va ser una vida molt exitosa. Confirmem des d'aquí.
1: Confirmem.
2: Sempre vaig fer el que vaig voler i mai em va importar el que els altres pensessin.
1: Literal.
2: Alliberament de la dona... Jo era una dona alliberada abans de que existís un nom per això.
1: No, no, és que un statement. Pell de gallina un altre cop.
2: Pell de gallina, 100%. Jo crec que va triar malament els homes que va tenir el seu camí, però per la resta va ser una reina i visionària i tant de bo tenir el teu servei, guapa, perquè és que no entenc...
1: No, no, molt fort. I els teus diners també, perquè
2: sí,
1: no dir-ho.
2: És que
1: la jureta aquesta
2: crec
1: tampoc...
2: Crec que és important, de l'única persona que hem parlat, que era literalment pobre, és Vermeer.
1: Sí.
2: Tota la punyetera resta són rics. Llavors és una mica complicat, sense tenir aquest patrimoni,
1: poder
2: dinerets,
1: això,
2: poder fer tot això.
1: Sí, poder ser mecenes...
2: Sí, però igualment els va invertir molt bé, perquè podia haver de dedicar-se a res... I ho va invertir.
1: Podria haver sigut una trad wife per sempre, a mans d'un home maltractador, i va dir no.
2: Reparteixo els meus diners, una mica per Jackson Pollock, una mica pel Lawrence Bell i tot el món que quiera que xupi del bote.
1: I fiesta. Llavors, deixeu en comentaris, no?, que us semblarà la història si coneixeu la Peggy, perquè clar, jo crec que tothom ens pot sonar al Guggenheim,
2: sí,
1: per Bilbao o no sé què, però potser el nom de la Peggy... No sé per què, no és un nom conegut i al final doncs, ja veieu l'impacte que ha tingut tant a la història com a la història.
2: Un incís aquí abans d'acabar, que buscant imatges perquè el Pol pogués il·lustrar el capítol, en la web del Museu Guggenheim de Bilbao hi ha molta informació de la Peggy. Tipo la imatge de la góndola està allà i altres coses. Vull dir que...
1: Busqueu.
2: Sí, molta informació, potser no la sexual, però l'altra sí que intenten com una mica explicar qui era i almenys doncs, que quedi el llegat de la Peggy.
1: Busqueu, i si no, doncs mira, recordeu que si no us han explicat un mite o una llegenda i tot això, comenceu vosaltres a difondre'l i comenceu a fer, perquè així al final doncs, s'ha inventat tota la història, no?
2: I
1: al
2: volem
1: final.
2: Més historietes com les de la Peggy.
1: Sí.
2: Sisplau, si sabeu d'alguna, Marta Guirado, que ets l'única persona que ens comenta i ens dona idees, ens la deixes escrita, gràcies.
1: Anna Stein, tu també.
2: Ah, 100%. Un petó. Ai, allà.
3: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que els governs no es perden per errar, sinó per mentir. En la seva intervenció avui, en el marc de la compareixença de Sánchez al Congrés per la crisi a Ceuta, el republicà ha assegurat que el Marroc va enviar 80.000 persones a la frontera per carregar-se a Espanya i ho va fer amb la col·laboració de Washington, de la VIP i la dreta i l'ultradreta espanyola. L'escoltem.
3: Jo acuso a Marruecos de enviar 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
2: Junts, per la seva banda, ha tornat a exigir el traspàs de competències en immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria. Escoltem la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
4: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
2: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense haver que menjar-ho a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves a tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. L'ONG demana el dret universal al menjador gratuït. En una llar amb risc de pobresa, amb dos fills, menjar suposa el 9% dels seus ingressos. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana després de dues setmanes sense detectar cap cas de la infecció des del primer dia, el 28 de novembre de l'any passat. S'han analitzat 11.775 senglars. I acabem parlant de Peter Jackson i Danny DeVito, que visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor.

0: is not going to work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. I la Generalitat de Catalunya ha sancionat en 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres i que va afectar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. Les flames van començar divendres 3 de juliol al matí en plena onada de calor i en nivell 3 del Pla Alfa activat. Ara l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui perquè l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660, malgrat que la normativa li prohibia. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat a més que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir la informació que el previngués. Això mentre avui el Partit Popular ha demanat la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: Més qüestions. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat a Brussel·les que els pescadors puguin sortir a pescar més gamba aquest any davant la quantitat d'estoc que hi ha al Mediterrani. En una reunió amb el comissari europeu de pesca Costas Cadis, Ordeig ha reclamat eliminar la doble regulació que implica un topall de dies de pesca i de quilos de gamba i ha demanat augmentar el nombre de jornades que poden feinejar. El conseller també ha instat a mantenir i ampliar la prohibició d'importar carn de boví del Brasil perquè els seus preus es van enfonsar quan es va permetre la seva venda a Europa. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre. 33,6 graus va ser ahir dimecres i es tracta d'un nou màxim en 113 anys d'història de mesura que supera els 33 del 25 de setembre de 1983.
4: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
5: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
6: Jutgessa.
5: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
6: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
5: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
6: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu, o sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
5: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
6: No tots som de la mateixa branca.
5: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
6: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
5: branca.
6: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
5: I com es deia el mas?
6: És Can Leio.
5: Can Leio.
6: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
5: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
6: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
5: I va anar a Barcelona.
6: Va anar a Barcelona.
5: Què feia? De què va treballar?
6: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, el que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
5: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
6: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
5: Tu vas néixer en el 1960.
6: Sí.
5: A quin barri estava aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
6: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
5: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
6: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
5: Amb aduanes.
6: A consignataris.
5: A consignataris.
6: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors, allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
5: O sigui, el que és a Cardedeu, no vas arribar a estudiar aquí.
6: No.
5: No vas anar ni a les monges, ni a l'institut.
6: Jo no. O sigui... jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
5: Però aquí ja no venies per estudiar.
6: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
5: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
6: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume... Uh-huh. I eren una escola de monges, i després d'allà, doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
5: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
6: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
5: Sí.
6: O sigui que no...
5: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
6: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
5: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
6: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era al segon de batxillerat, no me recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al Port de Barcelona. I treballava i estudiava.
5: I com vas anar per allà?
6: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al Port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
5: Sí, sí, una feina d'administrativa.
6: 42 anys.
5: En què consistia la feina?
6: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on estigui. Quan dic carrer, és sí, l'explanada.
5: Sí. Eh? Sí, és una via, vaja.
6: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
5: sí, hagin sí,
6: de
5: moure els menys possibles.
6: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
5: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
6: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el Port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
5: I sí, tots els que figuren i no peguen cop.
6: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, a mecanització... En quant a tot.
5: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
6: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
5: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... De... O les dues coses.
6: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
5: Pels que no hi estem en el port,
6: sí.
5: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
6: sí.
5: Amb vagues potents,
6: sí.
5: Amb gent que... baralles bastant constants.
6: Sí.
5: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
6: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o a les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
5: sí.
6: Posa, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
5: Perdona, això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
6: Un bombo de gruistes, val, val. I, de,

0: que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobraven molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca, no vull dir cultura, però amb poca, no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren, estic parlant de fa molts anys, un estibador doncs, podia tenir tres famílies, i a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer tres sobres per tres famílies diferents. O sigui, era un món...
1: Perdona, quan dius tres famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a tres famílies.
0: Una persona tenia tres famílies. Pues tres senyores i tres fills... Tres senyores i fills amb cada senyora.
1: Fills amb cada una. I això era habitual?
0: I era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
1: bueno, Sí, sí.
0: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
1: Bueno, però ja és la història, no és prehistòria, això.
0: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... Bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
1: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
0: Eren un sindicat molt bèstia perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... Com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida...
1: Era impossible.
0: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
1: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
0: No,
1: era mínima.
0: Era mínima. I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
1: Estrangers, la majoria?
0: Estrangers?
1: Sí, o sí. No, eren...
0: No, estrangers no, tots d'aquí.
1: Eren locals.
0: De la Barceloneta gairebé tots.
1: Sí, o sigui, eren... Però, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
0: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
1: No, és allò que...
0: A més de pares a fills, llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull dir, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
1: I et jubiles?
0: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
1: Sí, els anuncis.
0: Els anuncis, tots sí. Els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona,

0: ha de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
1: Sí, això no hi és.
0: I van passant els dies i no hi ha manera, i ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
1: I el, com es deia, el Vinyals?
0: Va ser l'anterior a la Gemma.
1: Ostres, sí que fa temps que...
0: Sí. Sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
1: El seu substituta era voluntària i sense cobrar.
0: Totalment. Era totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
1: Aleshores no corresponen amb el sou.
0: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
1: Vas tenir de fer algun curset, algú de fonaments de dret o algú?
0: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta assignatura de registre civil, o sigui, era assignatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
1: Sí, els casaments s'han acabat.
0: Sí, ara... Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
1: Sí, va haver-hi unes oposicions.
0: Bueno, una convocatòria.
1: Una convocatòria.
0: És una convocatòria. I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
1: I això va ser molt recent, el 2025.
0: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
1: Sí, sí.
0: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
1: I què va canviar?
0: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta que es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè... quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien, per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador, posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el registra aquella proposta ho ha fet malament.
0: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que... Bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
1: Però en canvi heu guanyat altres competències.
0: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot, que amb aquesta nova llei, el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
1: Oficina judicial
0: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
1: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
0: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
1: i un resultat incert.
0: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
1: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
0: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
1: sí, sí,
0: però no té una formació en aquesta matèria. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
1: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
0: Videoconferències vol dir que si tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
1: Sí, sí, que ha de validar que ho estàs dient.
0: Amb una pantalla, uh-huh. De manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, però bueno. També et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49... tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
1: Perdó, el 1898...
0: Sí, 98.
1: El que sigui. Això és quasi, quasi tant com municipis hi ha.
0: Hi ha 947 municipis.
1: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona, Granollers, deu tenir més d'un jutjat de pau.
0: No, Barcelona, Granollers no tenen jutjat de pau.
1: No en tenen.
0: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
1: Val.
0: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
0: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
1: O sigui, sí, sí.
0: Casaments.
1: Casaments.
0: Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
0: Sí, sí, a mi la primera.
1: Sí.
0: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments, que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any i, de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
0: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu, com a mínim, un de les dues persones que es casen.
1: Sí, sí.
0: Una vegada fet tot l'expedient... Llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió. Es pot casar en el notari o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
1: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
0: sí,
1: o al museu...
0: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
0: sí.
1: Gent que no es presenta?
0: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament... ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita. Acaben unes 20 persones i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
0: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
0: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa...
1: Sí, que era important per ells.
0: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altre era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells, amb els, i feien, sí, sí, feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment, ens entré la competència que donava llum,
1: la divertida, sí,
0: donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
0: No ha passat mai. És una sala molt austera. És una sala molt austera. Jo els he dit que poden posar música on, i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música, o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors es diu, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
1: parlaments per part de familiars o amics o que sigui,
0: o entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
0: He estat a l'Argentina, o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb, érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia, i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. A Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal, això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia, jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una, no em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que, bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, que si tal, que és qual. Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang, com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera, potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé, però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos, va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, Quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir-li ping-pong, sí, perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar, em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació, he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé, sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un no, cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
0: sí,
1: a molts actes.
0: Sí, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet, i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. Em agrada com a espectadora, no com a actriu.
1: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
0: No, què va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que faci servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
0: No sé com dir-te, jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final, o sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
0: si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res,
0: no hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar, i jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, o surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa.
1: Una altra.
0: Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que es té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. Per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar, o no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés, o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res, quan estic en un bon moment també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, no, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt plaent, la veritat.
1: I ja està. De fet, és... ja va acabar.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, no, perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de
0: jutgessa? Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast d'e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a Kiev. Illa ha estat rebut a l'oficina presidencial del cap d'estat ucraïnès, segons ha informat el govern. A la trobada, el president català li ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb la resiliència del poble d'Ucraïna i ha fet valer que el govern català està al costat del poble des de l'inici del conflicte. I han assistit a la reunió també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Unió Europea, Jaume Duch. I més de 135.000 infants i adolescents s'estan en risc de pobresa, començaran el curs sense tenir beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben una de cada tres i assenyala les barreres en què topen les famílies per obtenir l'ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. La directora adjunta d'Educo és Guiomar Tudó.
3: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, és a dir, sabem que hi ha solucions a poblar, no? Entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar, això està claríssim, no?
2: El secretari d'Estat per la Unió Europea, Fernando San Pedro, ha dit aquest dijous que espera que el català, l'eusquera i el gallec siguin reconeguts com a llengües oficials a la Unió Europea abans que el bloc comunitari s'obri una ampliació amb nous estats membres que comportaria com a conseqüència la incorporació de noves llengües oficials dins del règim comunitari. Ho ha dit en declaracions als mitjans a l'inici de la reunió de ministres d'Afers Europeus que se celebra dijous, avui dijous i demà divendres, a Irlanda. La propera reunió serà el 22 de setembre. I la Generalitat reforçarà 13 línies de bus interurbà aquest setembre i octubre amb més expedicions i nous serveis. Les millores afecten diversos punts de Barcelona en connexió amb Girona i l'aeroport de Vilobí, Vic i Rupit, i també hi haurà una línia entre Guissona i Cervera. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha retirat del mercat diversos lots d'un col·lutori infantil perquè estan contaminats amb un microorganisme. El producte retirat és el Florquin infantil de maduixa perquè està infectat amb un bacteri que pot provocar infeccions a persones amb problemes.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l'avi del nen per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Pedro Sánchez ha insistit avui al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i que, si fos així, el govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no tenia informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: El Ministeri d'Hisenda es reuneix demà divendres amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui tirar endavant i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP per fer el mateix i evitar que tingui quòrum. I aquesta tarda el Consell de Supervisió de Volkswagen ha aprovat per unanimitat el pla de reestructuració del grup automobilístic fins al 2030. Els ajustos inclouen la simplificació de l'estructura del grup i la retallada aproximadament de 50.000 llocs de treball de tot el grup. Del que no s'ha parlat és de que Volkswagen es planteja eliminar la marca SEAT com a molt tard del 2029, segons hem sabut avui per un document intern al que ha accedit un mitjà alemany. No queda clar com afectaria la possible desaparició de la marca SEAT a la plantilla a Martorell. Els darrers anys el grup ha fet una aposta per potenciar el Cupra, la marca que més creix. La ciutat de Mollerussa ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, per una banda el Novel·la Breu i l'altra el Premi Saó de Ponent. Es tracta de la 39a edició i la 11a respectivament. Les obres seran publicades per Pagès Editors. El termini per presentar-les és el 31 de gener.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
5: 1981.
4: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics.

anys 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning for You.

0: Aquest va ser probablement el músic austríac més conegut de la música pop dels 80. Falco. Va néixer el 1957 a Viena, Àustria. Va morir al febrer del 98, molt jove, a causa d'un accident de cotxe a la República Dominicana. Ens va deixar molts i grans temes. Aquest va ser el seu primer èxit, llançat inicialment en format senzill. Es deia Der Kommissar. Seguim ara amb uns clàssics de la música funky, amb Earth, Wind and Fire i el que va ser el seu èxit d'aquell 1981. Let's Groove.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Aquest és un d'aquells grans temes que ens van deixar als 80. Don't You Want Me, un single extret del treball Dare que els britànics Human League van llançar aquell 1981. Ells eren una banda formada a Sheffield el 1977 i que es van fer famosos primer dins de la música electrònica New Wave i després dins del pop doncs, més ple de sintetitzadors. Tots uns pioners. Seguim amb més temes de 1981, ara aquesta clàssica de Kim Carnes anomenada Bette Davis Eyes.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

una banda fantàstica, molt completa, la que ens portava molt bons temes aquell 1981. Es deien Foreigner, aquest era el tema Waiting for a Girl Like You. Anem a escoltar encara un tema més de Foreigner, Urgent.

0: Clàssics amb Esteve Llop.
1: Estem al 1981, l'any en el que van morir dos músics il·lustres, Bill Haley, nord-americà, i el jamaicà Bob Marley. I també un any en el qual sonaven èxits com aquest Imagination dels Flashback.

0: Un tema amb un títol molt eloquent, Sex, Drugs and Rock and Roll, de la mà de Ian Dury and the Blockheads. Aquest era el seu treball de 1981, Jukebox Dury. Enfilem la recta final del programa del Rock and Clàssics d'avui, dedicat a l'any 1981.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Clàssics.

0: Ells es deien Gillan, és una banda que va néixer a finals dels 70 que feia aquest hard rock doncs, tan divertit, tan rocker també. Aquest és el tema New Orleans que podem trobar dins del seu treball de 1981, Future Shock. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar us recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Esperem aquí les vostres contribucions, els vostres comentaris. I marxem amb el treball que publicaven els britànics de Genesis amb Phil Collins al capdavant aquell 1981. Aquest era el tema que li donava títol, Abacab. Adéu-siau, gràcies per seguir-nos.